Forever, per tous temps. Bon, ei, la repic s'ha pas cantat en anglès, mais enfin, la cançó d'en sa major part i cantado era en francès, era un tros de Mil Cayensi, donc un tros relativament recente de l'any passat, de 2010. A la vez, sent a la seguida, d'en quelques minutos, un brombet du début de la decennia passada, les Laurent Potrada, mais Where the Sun Never Shine, une petite perle musicale, Where the Sun Never Shine, que es pot arribar a la llengua nostra, l'occitant per aún le surrey, les eix pas jamais. Se non, supi que bebus prepausi, auto per lo musical, charam d'amé, party all the time. Escutats.

Bona tarda, amics, amb vosaltres. Avui dins el nostre programa anem a parlar d'un lloc d'aquest camp de Tarragona que es diu l'Argentera, i veureu que restant gairebé una horeta amb nosaltres anem a aprendre moltes d'aquestes coses, moltes coses de la història d'aquest poblet de casa nostra.

Ara us anem a parlar, entre altres, abans d'arribar a parlar de Rosentera per ella mateixa, anem a parlar de, dins d'aquesta comarca, la comarca doncs, del Baix Camp, hi ha una quantitat de llocs d'interès turístic molt, molt, molt interessant i molt bonics. Pel seu especial interès turístic, aquests, per exemple, us he fet un petit recull d'indrets de la comarca seleccionats per tal de que no us descuideu de visitar-los si teniu, doncs, l'avinentesa de passar per aquestes terres de casa nostra. Entre elles, per exemple, hi ha el castell de Monestir d'Escornalbou, castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, que data de darreries del segle XI i inicis del XIII. La seva construcció fou impulsada per Alfons I, que el cedia a l'església de Tarragona. Altra cosa també bonica de veure, el Parc Samà. El Parc Samà es troba entre els termes de Cambrils i Montbrió del Camp, a 90 metres sobre el nivell del mar i a 5 metres de la, a 5 minuts de la costa, i entre barrieres d'Alforja i de Riu de Canyes. El realitzador i promotor del parc fou Salvador Samà i Torrents, marquès de Marinau. Hi ha l'Institut també Pere Mata, un hospital psiquiàtric que actualment encara manté la seva funció original. És un bellíssim conjunt monumental i es considera un precedent de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Hi ha Casa Navas o Can Navas. És segurament l'edifici modernista més emblemàtic de Reus. Coneguda com la Guapa del Mercadal, va ser encarregada per Joaquim Navàs i Pepe Blasco a Lluís Domènech i Montaner l'any 1902 sense cap tipus de restricció pressupostària. Hi ha l'ermita de la Mare de Déu de Barriera, l'antiga ermita dedicada a Sant Bartomeu, del segle XII també. Era romànica i encara que també hi va haver qui assegurava que no tenia cap estil definit. Llastimosament va ser enrunada l'any 1903 i va ser construïda tot seguit l'actual, emprentant un estil modernista una mica xocant pel gust de l'època. Ben segur que Antoni ha habitat de veure una cosa d'un estil que hi havia a disparaître, on accepta difícilment que un nouveau projet voit la lumière, mais qu'il soit bâti dans un estil, disons, tout à fait, ne disons pas farfelu, il ne faut pas être méchant, mais disons qu'il ne corresponde à rien de ce qui était. Les gens sont toujours un peu étonnés quand on regarde vers un endroit qu'on avait habitude de voir une chose, de voir quelque chose qui est tout à fait différent. Hi ha l'ermita de la Mare de Déu de la Bellera. L'ermita de la Mare de Déu de la Bellera és un edifici de l'any 1570, incrustat en una cinglera de 1.020 metres, aprofitant una cova que havia servit de xupluc. Hi ha també, doncs, entre altres, el pantà de Riu de Canyes. El pantà de Riu de Canyes va sorgir a partir del projecte de construcció d'un embassament a la riera de Riu de Canyes per tal de provenir, bàsicament, les necessitats de la ciutat de Reus. Voilà, ça d'une façon générale. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette comarque de Baix Camp. Il y a des routes intérieures, il y a la route de la côte, il y a des routes, disons, touristiques. Il y a quantité de choses. Mais maintenant, on va parler du village de Argentera. Nous sommes ici venus aujourd'hui pour parler de Argentera et maintenant on va parler de ce village. L'Argentera és un dels llocs populars des de la més antiguitat al Baix Camp. L'origen del nucli de població es remunta a l'època dels romans, que es varen assentar durant el Baix Imperi, cap als segles II i III després de Crist, i se suposa que el nom del poble fa referència a l'explotació de les vetes de galena argentífera, que contenen plom i plata, feta pels romans. A aquestes mines s'hi accedia sense problemes per Puig-roig, un poblat emplaçat en un lloc elevat i en una zona força rica en mines, tot i que no hi ha proves concretes d'aquesta afirmació. És acceptada per la majoria dels estudiosos. Els romans tenien com a gran camp militar Escornalbou perquè els senyors de Tàrraco, l'actual Tarragona, tinguessin allí un assentament que es preocupés de les mines de plom, tan abundoses i abundantes en aquestes contrades, i era per ells un sentinella avançat de la rica plana que s'extenia en els seus peus. De volar de Romà es extria déjà a l'època de l'argent de cette région et l'origine d'Argentera, ça veut dire l'argentifère, donc c'est quelque chose qui a une relation aux mines de galène et de plomb et d'argent. Les Romains s'y étaient déjà établis, puisque le siège central au plus fort des Romains à l'époque, c'était Escornalbou. Donc ces gens-là, à la porte pratiquement de Tarragona, ils étaient très contents d'avoir les mines et une enclave militaire très puissante à côté de Escornalbou pour pouvoir en disposer très pratiquement. On écoute une musique et on revient.

0: continuen a parlar sobre aquests indrets que us estava parlant. Es pot dir que el primer esment documental de la població és la referència que fa Alfons I en la Carta de Població de Cambrils del 1178, mentre que la Carta de Població de la Selva del Camp, otorgada per l'arcabisbe Hug de Cervelló el maig de 1164, sols es parla del torrent de l'Argentera. L'Argentera estigui dotada en un primer moment d'una església d'estil romànic de reduïdes dimensions, edificada en el centre del poble i envoltada pel cementeri. Aquest tenia un porxo perquè, al ser de reduïdes dimensions, tothom qui anés a missa pogués estar a baix o poc. La planta del temple es feu de nou visible en 1927, en practicar-se d'exhumació del cementiri, utilitzat fins al 26 de desembre, doncs, de l'any 1918. El 1348, l'arcabisbe Sanz López de Hierve contractà amb Berenguer, Pedrissa i altres veïns de Falset l'explotació i recerca de les mines d'argent i plom a Puigrodó, a canvi del cinquè de l'argent i del desè del plom. Les mines continuaven en explotació el 1387, en què l'arcabisbe Vallterra pactà la forma de recollir, triar i fondre el mineral amb els canonges. La seva relativa importància a l'època medieval la confirma el fet que fins al 1345 fossin sufragàries de la seva església les de Dues Aigües i les de Valls, posteriorment concedides a Dues Aigües per l'arcabisbe Arnau Sescomes. El permís final per a la construcció de la parròquia es donà al rector de l'Argentera, Berenguer Pavarra, i tot això succeïa en l'any 1388. Doncs farà ser que això és un ésser de poder màxim de data ben precisa històrica, perquè vos hi hagi un aperçu, disons, de la vieille histoire de ce village du pays català. Ça se comprend d'une certaine façon. Beaucoup d'eux, ils ont été déjà une trace du passé qui viennent de l'époque romaine. D'autres, beaucoup plus anciennes encore, de petites traces. Mais après, bien sûr, une grande partie commençant à être, disons, mise à jour ou à être connue à partir du moment de la reconquête par Catalans, Aragonais et Occitans de ces terres-là dans leur poussée vers le sud. Alors, donc, c'est quelque chose que c'est pratiquement, pour ainsi dire, c'est à partir de cette date-là qu'on a connaissance des villages, avec la carte population et la carte de répartiment. Bon, on va écouter une musique traditionnelle catalane encore et on va revenir vers vous.
1: A un poble de Capamuntanya, ja fa uns quants anys, van enviar-hi un capellà de fora per dir la missa en la festa assenyalada d'una ermita. Tota la gent del poble, dels voltants i molts que ja no vivien al poble, van omplir la capella i quan el capellà va acabar la missa van posar-se a cantar, tots a la una tonada que feia més o menys així.

0: El capellà no va entendre gaire què deia la lletra. Després, però, va demanar uns homes del poble a veure què deia allò que havien cantat. I li varen respondre:
1: va anar a fer culleres lo mico i lo raio, del sol que fa l'ànec les flores de maio.
0: Molt sorprès, el capellà els va dir: i això, quina mena de cançó és?
1: Miri, mossèn, un himne a la Mare de Déu.
0: Un himne a la Mare de Déu? I amb aquesta lletra?
1: Sí, mossèn.
0: I des de quan el canteu?
1: Oh, de tota la vida.
0: El capellà no va voler entrar en disquisicions en un poble que no era el seu, però va marxar molt encuriosit per aquella cançó, i com que era aficionat a remenar partitures, un bon dia va trobar en un llibre del segle XIX unes coples a la Mare de Déu amb música de don José Rosés, prevero maestro de capilla de la iglesia parroquial de Santa Maria del Pino, que deien: benéfico hiere lumínico rayo del sol que engalana las flores de mayo.

Doncs el segle, perdó, en l'any 1339, any que s'integra la comuna del camp, els dos recaptadors i fagatjadors d'aquesta pagaren per menjar i jaure a l'Argentera un sou i 8 diners. El segle XIV i XV a l'Argentera era una juraderia, òrgan executiu dels municipis administrats per un jurat. En la Guerra Civil Catalana del segle XV, la baronia es mantingué fidel a Pere d'Urrea i en el monarca Joan II, encara que els canonges del convent eren de parer contrari. L'església d'Argentera, a finals del segle XV, era de col·lació de l'arcabisbe de Tarragona. En el segle XVI, l'Argentera formava part de la baronia d'Escornalbou, vinculada a Nova Mitra. Durant el segle XVI i XVII, el poble formava part de la comuna del Camp de Tarragona fins que es dissolgué. L'agost de l'any 1710, els representants del poble a la reunió de la comuna es ratifiquen en el suport a l'arxiduc Carles. Durant el segle XVIII, en els consells generals de la baronia participaven el batlle general i el tinent d'alcalde de cada poble de la baronia. Fins al 1716 el poble formava part de la vegueria de Tarragona i a partir d'aquest moment, fins al 1833, formava part del corregiment de Tarragona. Durant el segle XVIII, els religiosos franciscans que havien al monestir recollien almoines i donatius pels pobles de la baronia. També realitzaven predicacions en festes majors, quaresma i altres solemnitats als pobles de la baronia a canvi d'algun altre recurs. Arriba l'any 1742, els veïns de l'Argentera, conjuntament amb els de Batrilla, construïen l'actual casa parroquial, l'abadia. Arriba també el 2 de desembre de 1750, el poble acorda l'edificació de la nova església de Sant Bartomeu, finançada amb 15è de les collites de 1751, fins al final de l'edificació. El 15è l'havien de pagar els veïns del poble, els de Vilamanya i els de Trilla. L'edificació de la nova església de Sant Bartomeu, que cal relacionar-la amb algun augment demogràfic del segle XVIII, degut, doncs, a la petitesa de la l'edifici existent i la costa massa gran de la seva adobació. Autoritzada l'obra per l'arcabisbe Pere de Copons el 15 d'abril de 1751, es col·locà la primera pedra el 28 d'octubre del mateix any i s'inaugurà el 23 de setembre de 1753. En un moment de franca prosperitat econòmica a conseqüència de les esplèndides collites d'avellanes. En l'obra s'aprofitaren materials d'enderroc de l'antiga església i mentre es durava la construcció les misses es deien a la casa del forn. El retaule barroc que hi havia daurat Pau Montserrat de la Selva del Camp per 950 lliures el 1795 el Sant Bartomeu de fusta foren dissortadament cremats el 1936 en plena guerra civil. Se'n salvà només una antiga imatge de Sant Bartomeu que presideix avui l'altar major. Donc voilà, c'est une région, disons, avec des hauts, des bas, participation à des révoltes, à des guerres, une guerre, des guerres civiles catalanes, des guerres, disons, contre l'invasion castillane dans les terres catalane, du royaume d'Aragon. Et après, bon, ce n'est pas fini encore. Il y aura encore des autres guerres, la guerre napoléonienne, des guerres entre les carlistes, les libéraux et soi-disant absolutistes. Et après la guerre civile, vous voyez, mais c'est vrai. C'est des zones où la trace du passage de l'homme a été énormément présente tout le temps. Malheureusement, pas uniquement avec de bonnes choses, toujours des mauvaises choses aussi, parce que l'homme il est comme ça. À partir du moment où il y a trois personnes, il y en a toujours deux contre un. Ça dépend de quel côté ils sont, mais ça, c'est la chose la plus traditionnelle qui puisse exister. C'est rare qu'il y ait trois personnes sur trois et chacun y aille par son côté. Tôt ou tard, il y en a toujours deux contre un. Donc voilà, nous ne pouvons pas nous sauver de ces choses-là. Au pays catalan, nous sommes des gens comme les autres. On écoute une musique et on revient.

m'he permès de fer una petita intrusió en el nostre viatge i ens n'hem anat uns minuts doncs, a la franja de Ponent, una regió que és més molt, personalment, més molt lligada a mi, puig que he tingut la sort i la benentesa d'estar criat en aquestes regions i m'agrada de quan en quan doncs, poder passar aquests cantars nostres que estan fets en el nostre mena de parlar i per molts anys que continuem a continuar a parlar d'aquesta manera. L'Argentera tenia ja en el 1650, com us he dit anteriorment, una notable collita de avellanes, fet que situa com un dels llocs pioners del camp en aquest conreu. Arriba el 1753, era batlle general de la baronia d'Escornalbou, un dels fills de casa Cabré, en Jaume Cabré. El 7 de gener de 1759 fou votada per insaculació la festa de Sant Tomàs de Canterbury com a advocat contra el xarrampió. El 1811 es produïa l'extinció de la baronia, el senyor d'aquestes terres encara era arquebisbe de Tarragona al llarg del segle XVIII.

de l'Església. Historiadoma II, el 1847, destacava els boscos de pins i alzines del terme i donava com a úniques indústries un molí de farina i diverses mines explotades des de l'antic, però totes elles d'un baix rendiment. Com a principal conreu donava la vinya, seguida de l'avellaner, el blat, l'ordi, els llegums, les verdures i la fruita. Arriba el 1853, es calculava que la mitjana anual comercialitzable d'excedents agrícoles era de 20 quarters de fèsols, 1.200 d'avellanes, 2.000 càrregues de vi, 600 d'aiguardent i 500 quartans d'oli, alhora que s'assenyalava l'existència d'una mina de plom, una de coure i tres de plata. En 1867, Duesaigües perté de nou la seva independència com a entitat eclesiàstica i agregada de nou a l'Argentera. 1872, en les úniques dades electorals conegudes del sisseni, la victòria fou pel governador amadeista. El fet més notable del segle XIX fou la construcció, sota la direcció d'Eduard Maristany i Gilabert, del túnel del ferrocarril de l'Argentera, dit també de la Torreta, o de la Foradada de l'Argentera, de més de 4 quilòmetres de llargada, doncs que era ja una cosa molt interessant, eh? Aquest tren va ser fet per la companyia de Madrid-Saragossa-Alacant, ferrocarril dels directes. L'obra fou començada l'octubre de 1883 i inaugurada el 1890. Fou el més llarg de la península Ibèrica fins a l'1 d'octubre del 57, any en què s'inaugurà la nova línia ferroviària de la Renfe de Zamora a Galícia. Fou una important obra d'enginyeria a la seva època. La seva entrada és un quilòmetre abans d'arribar al poble, havent-hi romàs un campament de treball. En 1918 se li va concedir el títol de marquès de Argentera a Eduard Maristany, otorgat pel rei Alfons XIII. L'inici de la línia es trobava a l'estació anomenada de França, a la ciutat de Barcelona, a l'avinguda dedicada al marquès de Argentera. La llargada del túnel era un perill per als maquinistes de les màquines de vapor que duien posades les mascaretes antigues per poder creuar sense perill aquell llarg túnel. Doncs l'any 1900 tots els municipis comptaven amb algun avellaner, però l'únic que val la pena tindre en compte és l'Argentera, amb 124 hectàrees de cultiu que representaven el 40,5% del seu cultiu, seguit de molt lluny per Coll de Jou amb un 3% únicament. Donc voilà, c'est une région où la noisette était vraiment la reine, puisque dans l'ensemble on comptait dans le village 124 hectares de cultive de noisetier qui représentait par lui tout seul le 40,5% des noisettes de toute la région. Donc c'est déjà quand même pas mal et digne d'être tenu en compte. On écoute une autre chanson parce qu'il y en a encore, il y en a encore, et on revient à Argentera et on revient encore pour finir, disons, dans cette contrée de Baix Camp qui est vraiment une zone merveilleuse.

davant de la construcció del castell d'Escornalbou, l'Argentera resultava beneficiada per Eduard Toda i Güell, que restaurà el nucli del poble, tot a part de restaurar la casa Cabrer. Finançava una part de les obres del nou cementiri, la casa del comú, les escoles i la societat, a més impulsar l'enjardinament dels carrers, una característica que ha passat a formar part de l'agradable fisonomia del poble. Aquest, agraït, li dedicà un monument amb un bust d'escultor reusenc Modest Gené, en l'any 1950 i reformat el 1992. El 1919 es va enterrar la primera persona al nou cementiri, tot i que no estava acabat, per tal d'evitar l'espera de l'exhumació, que això dura 5 anys. L'església fou ferida per un llamp l'agost de 1929, que ocasionà importants desperfectes a la cúpula i a la teulada. Abans de la Guerra Civil, Todà invità al castell en Ventura Gasol i en aquells moments consellera de la Generalitat de Catalunya en l'època de la Primera República. Assent en el castell, Todà invità a una partida de cartes que ell sempre realitzava a l'hora de l'abadia amb el metge, mantingut pel mateix Todà, i amb mossèn Pàmies. En plena conversa varen proposar a Ventura Gasol mostrar-li l'església. Aquest quedà meravellat en veure Sant Bartomeu, la creu i el peu de la vera creu. En iniciar-se la guerra, Ventura Gasol va manar als Mossos d'Esquadra, amb un ordre fet per ell mateix, que recollissin el Sant Bartomeu de Pedra i la Creu i el peu de la Vera Creu de l'Argentera. Ho varen prendre a un museu de Reus i, posteriorment, en plena guerra, portaren les peces prèviament catalogades a un museu de París, al qual es va restar exposades. Al finalitzar la guerra, en Joan Llevaria de Cal Pescador va anar a buscar amb el seu camió les tres peces a la frontera catalana-francesa. En arribar aquest amb les tres relíquies, es van celebrar de tal manera que no se'n recordava cap d'igual. Une parenthèse aussi, disons, puisqu'on parle de la ville, des petites anecdotes du village. En mai de 1937, il y avait un syndicat de la CNT, la Confédération Nationale du Travail, un syndicat anarchiste, dans le village. En 1965 es fundà la cooperativa agrícola i des de la guerra civil fins ara l'Argentera ha estat un lloc d'estiueig per a famílies de la comarca d'arreu, perdó, de la comarca i d'arreu de Catalunya. Doncs ça, c'est en general, disons, on pourrait dire, les informations. Mais, je vais vous parler de la ruta per la Serra de l'Argentera, passant pel Morral de Vilanova i per Escornalbou. A les 0 hores sortim del poble per una pista asfaltada que du a Vilanova d'Escornalbou. Tot seguint prenem una malmesa, una malmesa pista ascendent cap a la nostra dreta. És el traçat del GR7 cap a Gibraltar. L'animem i l'anirem seguint sempre amunt fins a arribar a la seva fi. Puja paral·lelament al barranc reial de cara a la Serra de l'Argentera. A les 6 hores veiem a la nostra dreta la segona xemeneia de ventilació del túnel de l'Argentera del ferrocarril Madrid-Saragossa, doncs és línia dels directes que du a Madrid. A les 0:20 trobem el talvet format per material extret durant la perforació del túnel. Podem veure les destrosses produïdes pels aiguats d'octubre del 94. Passem per un replà que hom coneix com els Pous, on veiem la tercera xemeneia de ventilació. Darrere nostre hi ha una petita perspectiva de tota la vall del barranc reial i del poble de l'Argentera. Creuant la rasa dos minuts, veuríem a mà dreta l'antiga mina des d'on brolla l'aigua. Seguim el camí de Bas Romà, totalment perdut. Anava per l'altra banda del barranc i creuava els estrets al mateix indret que ho fa la pista. On arriba a 0:45, enfin, on va écouter une musique et on va revenir pour cette espèce de promenade en suivant ces vieux tracés qui mènent, disons, aux mines argentifières de cette région de l'Argentera.

Nos arrivons a la ruta del Baix Camp interior. Aquesta ruta pretén donar a conèixer alguns dels pobles de l'interior de la comarca del Baix Camp. Surt de Reus en direcció a les Borges del Camp. Després de visitar aquest poble, s'ofereix al visitant dues opcions. En primer lloc, es proposa visitar el poble de Riudecols, les Voltes i les Irbes. I en el segon lloc, els pobles del Forja, l'Arbolí i les ruïnes de l'antic campament dels Castellejos. Així, doncs, sortim de Reus en cotxe per la carretera nacional 420 i ens desviem en el quilòmetre 4 per agafar la carretera de les Borges del Camp, on farem una visita a l'ermita de la Mare de Déu de la Riera, d'estil modernista i obra de l'arquitecte Francesc Berenguer i Mestres. La Mare de Déu és d'estil romànic. També visitarem l'església de l'Assumpta, d'estil barroc i neoclàssic, on es troba de tall original de la Mare de Déu d'estil romànic. Se surt de les Borges del Camp i s'agafa la Nacional 420 per arribar al terme de Riudecols. El nom de Riudecols prové segurament de la paraula riu de Codols, atès que el curs de riu estava ple de codols. Actualment aquest municipi està format per llogarets de les Voltes i de les Irbes, així com pel poble de Riudecols. Aquesta unió data del segle XIX. Els orígens de la vila es remunten a la reconquesta cristiana. El 1182, el cavaller Pere Puig es va convertir en el primer senyor de Riudecols. En aquest poble es podrà visitar l'església parroquial de Sant Pere, de 1872, la capella de Sant Bartomeu, el 1835, avui en runes com a conseqüència de la Guerra Carlina, i el rest és una antiga muralla i una font construïda el 1935 anomenada Els Canalots. A un quilòmetre del poble hi ha les Voltes, on podem trobar l'església del segle XVII i les cases del XVIII situades a l'únic carrer del lloc. Al centre d'una petita vall hi ha les Irbes, petit nucli de població, on trobem l'església de Sant Antoni, que és de 1847. De les Irbes es tornarà per la Nacional 420 a les Borges i continuem el viatge en direcció de l'Alforja. L'Alforja és una població situada a l'esquerra de la Riera que li dona el nom dalt d'un turó al límit amb el priorat amb el qual es comunica pel coll de la Forja. Fou centre d'una baronia i conserva vestigis de les muralles i d'un castell. Hi trobem el portal com a resta del que va ser un clos emmurallat, antiga entrada a la població. Entre els edificis més representatius destaca l'església parroquial de Sant Miquel, que és del segle XVII, amb un magnífic campanar neoclàssic. Una altra construcció interessant és l'ermita de Sant Antoni, que és del segle XVIII. En el poble, tot ell destaca pels seus vins i olis amb una denominació d'origen. El plat típic és el patacó. La veritat és que això és, diguem, que quan vos allez dans ces régions-là, je vous ai dit, vous avez les amandes, bien sûr, ça, les, vous avez les noisettes, surtout en quantité, les avellanes, c'est quelque chose. Il y a le vin, n'oubliez pas ça, le vin est vraiment très bon, et surtout ils ont une huile d'olive, des dénominations d'origine contrôlée, qui est quelque chose à vous couper l'appétit, parce qu'une fois que vous avez mangé de cette huile-là, vous n'avez plus faim pour manger une autre chose. Évidemment, bon, enfin, vous me direz que je suis de là-bas. Non, je ne suis pas de là-bas, mais je connais les huiles de ma région et de mon pays à moi. Et croyez-moi, toutes les huiles sont bonnes. Quand on est méditerranéen, toutes les huiles d'olive sont vraiment extraordinaires, tous. Mais on a toujours une petite tendance vers les huiles de sa région. Et ça, c'est quelque chose que vous nous pardonnerez, mais on ne peut pas changer. Même si les siècles changent, nous, on ne change pas. On aime les choses à la maison, tout en reconnaissant que celles des chez le voisin, ils sont très bonnes aussi. Mais chez soi, c'est quelque chose de préférentiel. On écoute une musique et on revient.

També cal destacar el santuari de la Mare Déu de Puigcerver, que està situat al vessant oriental del Puig. És una construcció senzilla que gaudeix d'una gran devoció popular. Té ermitans i es pot visitar tot el dia. L'ermita compta amb un refugi. La festa se celebra el mes d'agost. Finalitzada la visita d'aquesta vila, proseguim el viatge per la C-242 i a l'altura del Coll de la Forja girarem a la dreta en direcció a l'Arbolí. Quan portem uns quants quilòmetres trobarem una cruïlla amb dues carreteres comarcals. Triarem la 7012 que ens portarà al poble directament. L'Arbolí està situat en un replà a l'extrem nord-oest de les muntanyes de Prades. El terme és força accidentat i el drenat al barranc de l'Arbolí, afluent del riu Siurana. Des d'aquí es pot contemplar el monestir d'Escaladell, el poble de Siurana amb el seu embassament i part del magnífic paisatge del Priorat. La població habitual és escassa i les cases estan arranjades com a segona residència. A l'estiu i els caps de setmana els visitants, com no tenen que ser nombrosos. S'hi pot practicar l'escalada i senderisme en els seus cingles junt amb els de Siurana, que estan molt a prop i gaudeix de fama internacional entre els escaladors d'arreu. El poble es pot visitar l'església parroquial de Sant Andreu, d'estil neoclàssic, que consta de tres naus, cor i campanar. L'antiga rectoria al seu costat s'utilitza ara com a refugi. Altre edifici singular és l'ermita de Sant Pau, que s'ha situada damunt d'un poble del segle XIII. La construcció actual és una petita capella restaurada recentment i s'hi pot arribar per una pista forestal asfaltada. Marxem de l'Arbolí i retrocedim amb el cotxe fins a la cruïlla on havíem triat la comarca anterior. Aquí seguim la ruta per la 7092 en direcció a la Mussara. Però abans farem una breu estada a l'antic campament militar dels Castillejos, que es troba just en aquest punt. Aquest campament es va fundar el 1950. Actualment l'ha adquirit la Generalitat amb intenció d'integrar-lo dins el futur parc natural de les muntanyes de Prades. La Mussara és un poble abandonat. Es troba damunt dels cingles de les Airasses, a 980 metres d'altitud. L'església parroquial de Sant Salvador és mig en runes i la Mare de Déu de l'Infant es troba al Museu d'Història de Reus. Altres llocs interessants del terme són la Torre de Cal Morenet, del segle XII, situada al vessant meridional de la serra, al costat d'una casa d'estiuets restaurada. I des d'aquestes altituds es contempla bona part de la vista panoràmica de tot el camp de Tarragona. Doncs veuràs que això és, si vos heu intenció d'hi aller, vos no demanem de renseñament, no vos en fet pas, on vos en donarà, tant com vos en aurez besoin. I jo vos assure que vos verrez des choses, vraiment, paysages, sites, vestiges, edificis religieux, edificis historiques, et une vue magnifique sur ces montagnes de Prades, sur ces montagnes de cette région qui est vraiment merveilleuse.

0: les vaques ni corbí.
1: Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat xinutxant-ho a la seva fi. Us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, fins al programa que ve. I com diuen en terres occitanes, a deixats plat o le monde, merci esplà per haver demorat amb nosaltres. Bono serado i a deixats, que vol dir gairebé el mateix que en català, però amb un accent i algunes paraules diferentetes.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 4 euros.
2: Une article del Cristian Andreu paregut le 10 de novembre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientio.eu titulat Douces poules sans glace. Il y a un problème au plat complet, c'est que se debano pramu del cambiament climatique actuel al cercle polar arctique. Según un dels darriers estudis realitzats sur la fauna d'aquella regió fredo de la planeta, les ursos polars, que a lor daro patissen d'un declí pla greu, que se podrien adaptar a la manca de maïllement comuna de glace. Sa que là, se cal també remembrar que aquel estudi provoca la polémico din la comunitat scientifico pramu que pas totes les cercaires ne sont d'accordi. Les faites pla complètes. L'ours polar a comme un nom scientifique Ursus maritimus. A quoi vol dire que, malgrat que fugesse un mammifère, demoro la major part del temps din l'aigua en tout ensajat de caçar de focos que sont une part pla importante de sa dieta. Per a poder fer l'ús polar a besoin de glace i la perdua actual greu del glace àrtic entra en de problemes greus per a aquella espècie. Doncs, un colo de cercaeros pot confirmar que almenys qualques ursos polars se podrien adaptar a la manca de glace pramu que utilitzen de belles trosses de glace trencat dels glaciers per sobreviure. Segur Christine Leidre de l'Universitat de Washington e que dirigís aquest estudi, citi. La qüestió de si les ursos polars podrien sobreviure al cercle polar àrtic demora sa que la dubeta. Havent trobat mantes ursos polars que demoren dins de regions que aren pas mai de glace e a cop podria just lignar una adaptació de l'espècie als temps actuals. Fi de citació. Sa que là, segu un autre cercaero que participait també en aquel estudi, Beth Shapiro, citi. La population d'ussos polars actual est la mai isolada geneticament de tota la planeta et de totes les tenses. Et doncos, a quoi est un nomenar so grebo per l'espècie. Le nivel de reproducció est de mai en mai baix et les ussos sont de mai en mai pitjus. Fi de citation. Vei, demoren solament sur la planeta per aquí 26.000 ursos polars. Le cambiament climatique actual que provoca un rapide fondue del glaç del Pôle Nord crea un problema pla greu pels ursos polars. Segons aquells cercaeros, si paires es fait per arrestar le cambiament climatique actual, l'espècie podria leu desaparèixer. E aco, s'ho disen, se podria debanar abans les 100 ans a venir. Per a comprendre millor, se cal remembrar que l'ours polar és un dels mamífers predators mai bells de la planeta. Un mascle adulte pot pesar d'un cosa 700 kg i per això és considerat el mai bell carnívor de la planeta. En efecte, les ursos polars són considerats hipercarnívors pramu que l'ur dieta és basat sobretot sur la foca àrtica. I per les poder caçar, han besoin de glace. Sense glace, les ursos polars, nomats Nanuk pels Inuits, patissen d'une greu menaça et podrien patir d'une extinció leu. En mai d'accord, les ursos polars utilitzen les glaces per s'allunyar del Pôle Nord et per poder caçar en mar du bête de focos que demoren a la pramunt que hi trobon també mai de nuit de dur. Aital, la benidu de l'espècie és destacat a l'aigo polar o a l'aig focos, mas també al glas. A l'urodaro, per l'estiu, hi ha pas mai de glas dins de llocs com la baia de Hudson o la baia de James. Aco provoca una demora de qualques mesos per just es que debon esperar mai de glas per poder caçar l'aig focos. Dins l'aig mas de Chukchi e de Beaufort, les ursos polars migren ja cap al nord a la recerca del glas perdut on hi ha pas mai de focos. Qualques cercaires, tal com Stephen Holmstrup, han ja confirmat que almenys justesses de la població actual d'ursos polars patiran d'extinció abans du 2050. Et il n'y aura pas mai en Europe, Asie ou Alaska. En 2080, serio la fi finale de Zeus Espulas en Groenlandio et sur la costa mai septentrionale de Canada, un se serion refugiats leida Zeus Espulas de la planète. De remembrar que sustero l'ours polar separat geneticament del gigant ours bru per i 10 milions d'annados pot pas suportar la concurrència d'aquelles duncos, son avenidu espace brico segu. Segons mantus scientifics, l'ours polar patirà d'extinció l'eu e son decli actual d'Orion mena l'humanitat a repensar cusia resta le cambiament climatic actual conseqüència de l'acció industrial o humano moderno malgrat l'adaptació de quelques espècimens. Per acò, aquelles ours espulars que s'adapten a la manca de glaç actual serion solament una minoritat de l'espècie, segons mantus cercaires. Mas acò entraino pas cap d'espè pramu, que la benindu de l'espècie, la benindu de l'ours polar es pla escur a l'ur odar pramu de l'irresponsabilitat humana. E acò, deurio tabe es un fait per nous fa susca cusi volen haver la planeta per les generacions venentes. Dos espulars sense glas, un article del Christian Andreu paregut le 12 de novembre de 2022 sur le site de nostre partenari sapientio.it

Nos nostres programes sobre les Terres d'Ebre, doncs no estarà gens estranyada que hagi posat de cançó de les Pregadores d'Olives, perquè a mi, doncs, com que m'he criat en la Franja de Ponent i ho dic a cada programa, perquè no em sap gens de greu de dir-ho, doncs per mi les Pregadores d'Olives doncs ha sigut una cosa formidable, perquè n'he aplegat d'olives, i quan estaven plenes de rosada, que feia aquell fresquet l'hivern, doncs em podeu creure que les mans es gelaven per fi. Era una cosa que es tenia que fer, i ben content, perquè després l'oli, ja ho dic, és una de les coses, jo no dic que m'agradi més de tot, però m'agrada molt, i una ampolla de bon oli té una certa cavitat, tan popularitzada com el vi, però este que reconeixer que té les seves importàncies. Doncs Roquetes disposa avui d'una important infraestructura, com he dit, cultural i industrial també, i cultural, que li permet de dur a terme un ampli ventall d'activitats, moltes de les quals l'Ajuntament coordina amb les entitats i associacions cíviques de la població. Actualment té tres casals municipals, el d'Horta de Cruells, el de la Ravaleta i el de Vallar de Jubilats i Pensionistes. Quan a mitjans d'informació té des de 1983 la revista Roquetes, que ofereix als ciutadans una puntual informació al nivell local i comarcal. Des de 1987 compta també amb una emissora Antena Caro, regida per un patronat municipal. Gaudeix també de televisió local, Canal 21, que funciona des de 1991. És de titularitat privada, però té també un conveni amb l'Ajuntament per a cobertura informativa de la ciutat. Esportivament parlant, l'entitat més important és el club de futbol roquetenc, i les instal·lacions amb què compta el municipi es troben situades prop de l'urbanització Torre d'en Gil, on hi ha l'estadi municipal, piscines i pistes de tennis. Al nivell de l'ensenyament hi ha els col·legis públics Marcelí Domingo i la Ravaleta, així com l'Institut d'Ensenyament Secundari i el Roquetes. Un apartat especial com a lloc emblemàtic de la població mereix l'Observatori de l'Ebre, centre científic d'investigació reconegut arreu del món. On va parlar un peu, disons, de feta. Il y en a énormément. Quand j'ai dit énormément, on a toujours dit que c'est un moyen comme un autre de vivre. Une fête, on y participe, et c'est un moyen, disons, de pouvoir s'extérioriser, de nous aider à sortir de maison. Ne croyez pas, on aime rester dans nos maisons aussi, hein, mais on a un penchant pour sortir dans la rue et se regrouper ensemble les uns avec les autres. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, on a été fait comme ça. Hein. La festa major en honor de Sant Gregori se celebra anualment en els últims dies de juny i primers de juliol. Organització i direcció de la mateixa és a càrrec del Patronat de Festes, entitat amb la que l'Ajuntament delega i col·labora. Entre la varietat dels seus actes destaca la popular desfilada de carrosses, l'ofrena de flors i de fruits, el Premi de Pintura Ciutat de Roquetes, la Diada de les Paelles, el Correfoc i el Sopar de Dijon, etc. Voilà, on fait donc de paella, une journée de, pour faire des paellas, mais surtout, ce que je répète aussi dans chaque programme sur un village du territoire catalan, c'est qu'il y a la journée d'un repas de fraternité avec les gens. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le fait de se retrouver plusieurs, bon, dans une ville où sont des milliers, mais on trouve certaines centaines de personnes à participer à un repas, c'est quelque chose que ça doit se voir en beaucoup de pays du monde. Mais nous avons la chance d'en faire partie aussi, de ces pays dans lesquels on fait ces repas, disons, sociaux, comme ça. On se retrouve tous, on chante, après on... Et croyez-moi, chez nous, on aime aussi danser. Mais chanter aussi, c'est quelque chose qu'on porte ça dans le sang, et bon. En tout conjunt, donc, también, par exemple... No, perdó. En el barri de Raval de Cristo, perdó, té la festa major a començament d'agost, i el Raval Nova l'ha recuperat en els darrers anys, la festa de Sant Miquel, el 29 de setembre. En el vessant tradicional, les festes més rellevantes són les de Sant Antoni, el 17 de gener, la del 14 d'abril, segregació del municipi, i la de la Capella del Carme, el 17 de juliol. Darrerament s'ha incorporat també el calendari festiu, la del Tradicionarius, finals d'agost, amb la que Roquetes esdevé el punt de trobada dels destacats grups de música tradicional dels països catalans.
En tot el conjunt de festa destaca sempre la figura del cantautor, del canalero, el senyor Pepe García, que acompanyat de la seva rondalla anima infinitat d'actes amb improvisades jotes i passeja també el nom de la ciutat per totes les terres del sud de Catalunya. En apartat musical, Roquetes compta també amb la banda i la coral Preludi a Caro de la lira roquetense i la rondalla de la Ravaleta. De forma genèrica, ja fa uns anys ha esdevingut indispensable que tota la celebració vagi acompanyada de degustació de la pasta típica roquetenca, les punyetes. Els ingredients els principals són l'oli vermella. Si vull donar ja aquesta recepta de cuina per fer aquest gâteau típic de la regió. Més on encara les autoxos a parlar de roquetes abans de parlar de les punyetes. Doncs, va que tenim música i després on continua el nostre programa.

no vos vaig a parlar abans de la cuina, ben segur, l'Observatori de l'Ebre. L'Observatori de l'Ebre va ser fundat per la Companyia de Jesús al començament d'aquest segle i s'ha dedicat des dels seus orígens a l'estudi dels fenòmens físics d'interacció que es produeixen en el sistema Sol-Terra. Capdavanter com va ser l'estudi d'aquests temes, ha fomentat el seu treball en dos vessants principals. D'una banda, l'adquisició de dades i la mesura de paràmetres que ens permetin una caracterització dels fenòmens estudiats i de l'altra la recerca pròpiament dita, on s'ha destacat principalment l'estudi de les pertorbacions del camp magnètic degudes a l'activitat solar. L'Observatori naix d'una decisió de la Companyia de Jesús a les darreries del segle passat de crear al costat de les facultats de filosofia i teologia tres instituts dedicats a la física, la química i les ciències naturals. Donada la ubicació de les esmentades facultats anomenades a l'època Collegium Maximum a Roquetes, aquest fou el lloc de naixement d'aquests instituts. L'Institut de Química s'anomenà Laboratori Químic de l'Ebre. Posteriorment, en 1916, traslladat a Barcelona, va evolucionar fins a l'actual Institut Químic de Sarrià. L'Institut de Ciències Naturals va ser anomenat Institut Biològic i també es va traslladar a Barcelona juntament amb el Químic i va desaparèixer cap als anys 60. La creació d'un institut de física fou encomanada pel pare Ricard Cirera, que subdirector de l'Observatori de Manila, com havia estat i molt al corrent dels seus temps proposar i fou acceptat pels seus superiors la creació d'un observatori. Aquest fou l'origen dels llavors anomenat Observatori de l'Ebre. El camp de treball elegit, molt nou per l'època, com hem dit abans, fou l'estudi de la relació entre les pertorbacions elèctriques, magnètiques i solars. Ultra i propi camp del treball de Cirera, influint aquesta selecció d'experiència en observatoris de tipus geofísics acumulada pels jesuïtes i la proximitat en el temps del futur, eclipsi de sol, total de la zona de Roquetes, que es produiria el 30 d'agost de 1905, data que fou triada per la inauguració pública de l'observatori. A partir d'aquest moment podríem donar moltes dates. Prenent un vessant oficialista, direm que l'any 1910 es començà la publicació del butlletí de l'Observatori de l'Ebre. En 1912 el centre és dotat d'una entitat jurídica pròpia. El 13 naix la revista Ibèrica, que amb diferents orientacions ha arribat fins avui. Passats els anys difícils i crítics per la pròpia existència del centre de la Guerra Civil, l'Observatori es refà i s'amplia físicament. S'integra com a membre fundador del Consell Superior d'Investigacions Científiques amb el nom d'Observatori de Física Còsmica de l'Ebre. Molt important és la inauguració del mes de març del 1955 del primer sondejador ionosfèric de tot l'estat i amb això el naixement de la secció ionosfèrica. Ja recentment, l'any 1987 va rebre la Creu de Sant Jordi, però d'alt nivell a

també l'esport per la gent que li agrada doncs, sortir i caminar, doncs Roquet és un lloc adient per aquestes coses, perquè la muntanya no està gaire lluny i se permet, disons, de poder sortir, s'aérer encore davantage tout en restant dans le village, parce que dans le village aussi vous risquez d'avoir un air très pur, un air très bon, avec un climat vraiment extraordinaire. Pels animadors de la natura, el terme municipal de Roquetes ofereix uns indrets incomparables. El port de Roquetes, situat a l'oest de la població, i el massís conegut pel port, ofereix una varietat de possibilitats molt destacable, ja sigui pel simple esbarjo o per la pràctica del muntanyisme. Tenim més facilitat que l'aproximació a ell és veritablement fàcil, donada la bona xarxa de comunicacions que per carretera se'ns ofereixes. Per a l'esbarjo familiar de cap de setmana, els llocs més coneguts i de fàcil accés són la pujada del Caro, des d'on es pot apreciar tot el delta de l'Ebre, el barranc del Regatjol i la font de la Cova Avellanes, indrets situats a la part alta del massís. Situant-nos al sud-oest del cim de Caro, podem gaudir del barranc de les Valls, també conegut pel barranc de la Galera. Respecte a la pràctica del muntanyisme, les possibilitats són molt més àmplies. Es pot practicar des del simple i saludable excursionisme fins a l'escalada en roca i espeleologia. El port de Roquetes ofereix petits i meravellosos paisatges des dels racons més espectaculars i amagats com poden ser el racó del Moro, el clot de l'Hospital, el racó de l'Avellanar o el mateix racó de l'Aigua d'Onzella. Amb llegenda inclosa, perquè si no hi ha beaucoup de legendes aussi, quand on arrive dans un endroit, hi ha manantial, hi ha una source qui sort de la muntanya, tout de suite hi ha una legenda que l'acompanya, perquè si no, c'est ridicule, quand on voit l'eau qui coule dans un endroit avec rien qui l'acompanya, nous avons cet esprit, ça nous permet, disons, de rêver les yeux ouverts, donc c'est bien, nous ne sommes pas si mauvais que ça, hein? Doncs, fins a impressionantes cingleres salvatgetines que ofereixen les parts altes dels barrancs de la Caramella, Lloret i Cobalta, passant per les coves com la de l'Ebre, Pintada i la més coneguda, la Cova del Vidre, que es troba situada a la capçalera del barranc de Barretes, on s'efectuaren treballs d'investigació en trobar-se restes neolítics. Tot sense oblidar les diferents fonts d'excel·lent aigua que hi ha al llarg de les sinuoses senderes i corriols que recorren aquests seus paratges. Fonts com la del Paradís, la de la Llagosta, el Barranc de les Valls, la del Gel a la Vall d'en Pastor. Caminant pels no menys espectaculars barrancs de Barretes, d'Orió, d'Esferracavalls, d'Anglesoles i la Geganta, podem trobar també les basses de Cova d'Ebre, de Caro, la Cisterna de la Mola, Castellona i la Font de la Massanera. No cal dir també l'agradable que resulta, poder-hi trobar de forma tot espontània el porc cinglar, la cabra salvatge, l'àliga, el voltor i tant d'altres ocells i petits animals gaudint lliurement de l'entorn natural que els envolta.

Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Us desitjo que passeu molt bona fi de tarda i us dic, doncs, fins al programa vinent. A dixes plato le munde, merci, pla, per haver demorat a menys ous, bono serado i al programa que ven. A dixats.

cantes-le mon país, cantes-le. De cops al fons veieu serenimon l'obert del canal del Mietxú. El teu lat roger

preocupe de que se os negressam. És belembe pra cu, um te diz biloroso. Rementi tum babat, o ma ciutat gascuno. Tre paldus estrifats, sus lus tu dels elgas. Sarà l'Espagno en tu, te buto sa corna. O beleu dinta tripo sarà

0: Bona tarda a tothom. Bona tarda, Santi.
1: Bona tarda.
0: Doncs avui us anem a parlar, estem escoltant d'una manera i us anem a parlar doncs d'un poble, un poble pesquer, un poble tocant al mar, doncs de la Ràpita.
1: Sí.
0: Que segons has dit tu, el nom oficial és Sant Carles de la Ràpita, però la gent empra aquesta mena de parlar al poble.
1: La Ràpita, i, la Ràpita. I els seus habitants, els rapitancs i les rapitanques.
0: I bé, molt bé, doncs allà on vas parlar de Sant Carles de la Ràpita, i vos allez voir com tout le village de chez nous, tout le village hi ha une quantité énorme de choses à vous faire apprendre et vous expliquer pour vous ouvrir l'appétit.

0: Bé, doncs, parlant de Sant Carles de la Ràpita o de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, ciutat mediterrània i bé arrecerada ben segur per la badia dels Alfacs, és un dels punts neuràlgics de la Costa de l'Ebre, plena de curiositats i suma de factors oposats a la nostra vila, destaca per aspectes diverses. La nostra gran badia ens serveix per a practicar tota mena d'esports aquàtics enmig d'unes aigües calmoses i agraïdes comunicades amb la Mediterrània, de la qual en treuen a diari els nostres mariners, el peix o el marís, mereixedors de la fama de què gaudeix arreu. Ça, c'est vrai, c'est un endroit, disons, qui a une réputation très importante comme port pêcheur.
1: Oui,
0: port de pêche dans le pays catalan. Puisque je crois que c'est une certaine chose, c'est tout de suite après Barcelone-Ville, en tenant compte de la densité des populations, ou peut-être même supérieure à une ville comme Barcelone, si on tient compte de la densité des populations, qui est complètement différente des unes des autres, non? De totes maneres, aquestes regions són bé, el mar és una cosa molt natural de tots els llocs mediterranis, de tots els llocs del món on hi ha el mar, la gent quan hi ha la platja, quan la gent viu una gran part de la vida, no es deixen per això els conreus o els terres que es poden treure del costat també, perquè dans l'ensemble beaucoup d'endroits, et bien sûr la mer n'est pas suffisante pour y vivre, par exemple, c'est pas pour dire, mais j'ai vu des morceaux de la côte catalane qu'à une certaine époque, donc bon, il y avait la plage, les pêcheurs vivaient, mais en même temps, ils avaient des champs labourés, c'est des champs de terres conreuades, que fait qu'alternaven una cosa per poder dir menjo de choses i menjo de dos.
1: Sí, de vegades alternaven la gent que una determinada època de l'any es dedicava a la pesca, després quan arribava, per exemple, la tardor, per exemple, anaven a les baremes, depèn del poble, i sí, així alternaven. Però, per altra banda, també ens trobem en el cas de pobles que és molt ben definit la població pesquera de la població pagesa.
0: Sí, en general, en els barris, barris mateixos, la part alta del poble doncs, era la part on vivia la gent que anava a treballar al camp. I ben segur, la part de tocar al mar, la gent dels pescadors.
1: I això de vegades també ha sigut interessant, per així comentant una miqueta, perquè la manera de ser de per exemple, dels pescadors i la manera de ser de la gent de terra, doncs també els hi ha configurat una manera de ser, tant en la seva manera de ser com també en el parlar, en la manera de parlar el català,
0: també
1: un accent diferent, peculiar, un lèxic també
0: una
1: diferent.
0: Mena d'ésser, una mena, sí, d'ésser, sí, una mena de moure's durant tot el dia, sí, sí, que era completament diferents els uns dels altres.
1: Exacte.
0: Veies la gent de mar i veies la gent de la terra.
1: Exacte. Després, clar, ens trobaríem els més pobres, potser els més pobres en determinades situacions històriques, que havien de fer de tot, havien de dedicar-se a la pesca i després també havien de dedicar-se a...
0: Però és veritat, en general, quan hi ha un poble, una vila, o bé, parlem de pobles, perquè no han dit toujours el poble, doncs c'est vrai, il y a toujours cette différence entre ces gens-là, ceux qui travaillent, ceux qui ont l'habitude de côtoyer la mer toute la journée, et ils vivent de la mer, pour ainsi dire, donc ils ont une façon de faire, ils ont une façon d'agir, ils ont une façon de chanter.
1: Oui, oui.
0: Aussi, même les chants et les danses, eux, ils sont plutôt inclins pour la chanson, pas trop pour les danses, parce que la gent que veut les pescadors, que s'agrada gairebé tot el sant dia o la nit, en el mar, doncs tenen tendència a cantar, perquè per feinar, o que sigui, doncs es feia servir el cant com cosa de comunió, cosa de comuna de tots. En canvi, la gent de la terra és gent que sí, algunes cançonetes com per exemple per anar a llaurar, coses així, però en si és la cresca de poder-se trobar en parelles i ballar.
1: Exacte.
0: Cosa que és completament diferent una de l'altra.

0: Bé, continuem doncs parlant de la vila de la Ràpita, situada al sud del delta de l'Ebre. Ofereix una barreja, com dèiem, ideal de mar i muntanya, que l'han convertida en un punt estratègic des del qual poder visitar el delta i les seves rodalies. Per això, aplega el major nombre d'hotels i restaurants de la zona i ha esdevingut la capital turística de les Terres de l'Ebre. Uh-huh. Els seus principals reclams són les platges assolellades i una immillorable gastronomia. Una gastronomia basada sobretot en el marisc, en el peix, com a poble de tradició pesquera. Uh-huh. A més, gràcies al seu bon clima, la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, ofereix al visitant una gran varietat d'activitats i excursions. Les aigües de la badia dels Alfacs permeten la pràctica de tota mena d'esports nàutics: la vela, el windsurf, l'esquí nàutic, la pesca, etc, etc. Des de Sant Carles de la Ràpita es pot gaudir dels atractius que ofereix també la Serra del Montsià. La Foradada és un dels seus punts més alts. Constitueix un mirador privilegiat del delta de l'Ebre, un espai únic a la Mediterrània que esdevé una visita indispensable.
1: Sí, perquè això és una cosa veritable. Per exemple, si on és a la Ràpita i on lève les yeux vers le ciel, donc on arrive a percevoir tout de suite les montagnes de Montsià, com dius tu, parce qu'ils sont pleines d'itinéraires qui permettent, disons, de rendre visite les fontaines, les grottes, les peintures rupestres, les paysages naturels, des grandes beautés aussi. Doncs no es destinia que és un lloc, com diem, mar i muntanya, delta i riu, d'aquí venim la gent de la Ràpita. I això és el que la nostra terra pot oferir, lligats per sempre uns amb els altres. És el passat, és el futur i el conjunt d'un marc on tenen cabuda mil i una possibilitats. Resteu preparats, doncs, amb naltres, o naltros, com diem, per fer un viatge a Sant Carles o a la Ràpita, i afanyeu-vos, descontinuar a escoltar-vos, i després veureu, hi ha moltes altres coses a fer més.

0: Bé, doncs ara anem a parlar de, també de la història, la situació i la història de Sant Carles. Parce qu'on a parlé, disons, de façon générale, ses avatars, disons, sa vie de tous les jours, sa situation en point de vue cadre nature, qui est vraiment extraordinaire, puisqu'on a la mer, la montagne, et on arrive à voir ces montagnes qui sont juste derrière dans mon sien, qui permet de s'imaginer ce qu'on peut arriver à trouver dans ces montagnes en se promenant, en faisant des promenades. Mais par exemple, donc, podríem parlar també de les dades històriques més antigues.
1: Sí, el vestigi conegut més antic del municipi és una pintura rupestre a la cova de, del Tendo, que representa la figura d'un bou en posició vertical i que va ser datada 1.022.000 anys abans de Crist. Imaginem-nos, 22.000 anys abans de Crist. Una de les més antigues de Catalunya. Avui en dia la pintura està desapareguda. A l'edat mitjana els musulmans van vestir una ràbita, centre espiritual, religiós i militar, al territori conegut amb el nom del Cascall. Aquest territori fou conquerit el 1097 pel comte Ramon Berenguer III. Posteriorment es va establir una comunitat de monges de l'ordre de l'Hospital que es van estar fins al segle XVI. Més tard, un segle més tard, al segle XVIII, la monarquia borbònica va posar en marxa un seguit de projectes: canal de navegació, fortificació del port, llicència per al comerç amb Amèrica, que va desembocar en la creació de la Nueva Población de San Carlos, d'un ampli urbanisme. Places de Carles III, la Genova, la Mansana, la Glorieta, i amb fortes perspectives de futur. Malgrat tot, els diferents projectes no van acabar de reeixir, tot i que l'increment de població que van aportar les obres va ser progressiu fins a arribar als nostres dies.
0: Doncs així hi havia previst, doncs, segons el rei, aquest monarca Carles III, doncs, havia previst, doncs, fer un gran transvals en aquesta regió.
1: Sí, el seu objectiu principal, segons les dades que han pogut recollir, és que volia fer de la població el port més important pel que fa al comerç amb les Amèriques.
0: Amb les Amèriques.
1: Que en aquella època, estem parlant del segle XVIII-XIX, Déu-n'hi-do.
0: Sí, Déu-n'hi-do, perquè en si, en general, tot estava gairebé tot ubicat a Barcelona en aquella època.
1: Exacte, sí. I després també s'ha de tenir en compte també que durant aquesta època la Ràpita era la població preferida i de repòs del rei Carles III.
0: Ah, d'acord, doncs sí que tenia, diríem, una mena de veneta, sí, cap al poble de Ràpita, sí, en general.
1: Sí, i és precisament per això, per aquesta veneta que diem, doncs, que la població va ser batejada amb el nom del rei Carles. Després li van donar l'atribut de Sant Carles, i més tard, seguidament, en record del vell santuari àrab que hem dit de la Ràpita, les ruïnes del qual encara es veien sobre el mar, li van posar el nom de Ràpita. Per tant, ja tenim Sant Carles de la Ràpita.
0: Il faut rappeler aussi que la ville de Sant Carles de la Ràpita se trouve dans la comarca de Montsià. Dépend du parti judiciaire d'un poste, la diocèse et de Tortosa, environ une population de 11 000 personnes. L'extension de la comarque, c'est de 51,2 km². La distance de la capitale de comarque, un poste, se trouve à 12 km. Et c'est assez intéressant, la ville est à 11 mètres sous le niveau de la mer. Sur le niveau de la mer.
1: Si.
0: Sur 11 mètres d'hauteur. Hein. Et comme on vous a déjà expliqué, il y a énormément, c'est une ville quand même assez ancienne, le vestige. Et bon, de toute façon, même dans ces régions-là, comme on a toujours dit dans chaque programme, même si dans le village même, il n'y a pas de vestige ou quelque chose vraiment extraordinaire, il ne faut pas trop s'éloigner pour trouver un peu de vestige à droite, à gauche, par tous les côtés. C'est une zone de passage par excellence, c'est une zone, disons, peuplée par excellence aussi. Et cette époque-là, c'était pratiquement une zone aussi, une espèce de no man's land, une terre libre, à l'époque du califat de Cordoue et les royaumes catalans et les royaumes aragonais, dans lesquels, donc, bon, on prenait une ville, on la reperdait, on en reprenait un peu plus, on la reprenait. Et, enfin, disons, c'était quand même une terre, disons, et surtout une terre de labour, une terre travaillée, où les gens avaient déjà l'habitude, disons, de, comme dit mon els nosaltres doncs, de treballar dur per viure.
1: Sí, en aquest sentit.
0: En aquest sentit, perquè hem sigut sí. així i ens ha quedat, crec, aquest caràcter.
1: Sí, sí, i amb això que dius de treballar dur, tenim que a la vora del Delta tenim tots els arrossars, el Delta de l'Ebre i Sant Carles de la Ràpita és aquí també un punt neuràlgic. Doncs una de les extensions més importants que tenim als Països Catalans, junt amb la Ribera Baixa del Xúquer, de producció d'arròs.
0: Doncs va bé. I després una altra cosa que és curiosa, com diem els Països Catalans, doncs no estic oblidat que, per exemple, valencians o tarragonins que han emigrat a Amèrica,
1: sí, sí.
0: I per exemple doncs han reeixit a crear arrossars en els llocs on anar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A Venezuela o a Colòmbia, en alguns llocs alguns governadors o soldats que van anar-hi d'aquella època, soldats de fortuna que van emigrar a Amèrica seguint les diríem les tropes dels reials d'Espanya, doncs van anar i una de les coses que van fer, per què no? Van veure que la terra aquella es podia aprofitar i van fer arrossars. Doncs veus, la tradició queda, doncs, on est des gens toujours, on dit toujours par mauvaise habitude que de pierre, on en fait du jus. Alors, on verra bien, on verra bien.

0: Sí, doncs, Santi, per exemple, tenim que provar, com hem dit, en general, aquest legat, com has dit tu, doncs es començava 22.000, 24.000 anys abans del nostre era, el nostre territori, el de la Ràpita, es trobava habitat com a mínim, com hem dit, 22.000 anys abans de Crist. L'home deixava la seva empremta, ben segur, en unes colades estalagmítiques de la cova del Tendo, com has dit, pintat un bou en posició vertical de color negre. Aquesta pintura correspon al període paleòtic antic i la més antiga, com has dit tu, de tota Catalunya, d'on veurà hi ha de traces de passatge de l'être humain o de residència de l'être humain des d'un assentament humain des d'un endroit 22.000 ans avant notre ère. Molts anys més tard, la cultura ibèrica va ser present en aquestes contrades i ens trobem en que el Montsià és anomenat per Avier en la seva hora marítima. A la cultura islàmica devem el nom del nostre poble, ja que va ser constituïda una ràpida torre defensiva al nostre territori. En els anys venidors, la terra on està situada la ràpida anà canviant de mans i fou propietat del comte Ramon Berenguer III, com hem dit, el monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès, l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Jaume II, les monges santjuanistes provenientes de Sigena, i darrerament tornà a ser territori públic quan al segle XVIII els treballadors que vingueren a construir el canal de la dreta de l'Ebre s'establiren per crear la nova població de Sant Carlos. Doncs voilà, disons, una suite sans fin de mouvements, de passages, de gens, de passages, des uns, des autres, des musulmans, après des chrétiens, d'autres fois des ordres religieux, temples, hospitaliers, des nonnes. Donc, cette terre, on ne peut pas dire que c'est des endroits... C'est vrai, peut-être quand on arrive, on voit en comparaison des autres endroits assez petits, pour ainsi dire... En fi, bastant petit, diríem, en comparació amb els altres llocs, quan surt de les grans viles, però el que és bonic és això, és que aquesta gent doncs, ha tingut, té un passat històric tan gran o meravellós, fins i tot, perquè tothom hi ha passat, més o menys. Tothom hi ha passat. Però el que és bo és que tothom hi ha deixat coses.
1: Sí, sí.
0: I com on disait une fois, sans vouloir dire que parce que c'est nous, mais très souvent de fois, il y a des pays ou des régions où les gens qui passent, bon, c'est un souvenir, plus ou moins, ils finissent par se perdre, n'importe quoi. Mais je crois qu'en nos régions, à nous, l'avantage que nous avons eu, c'est toujours qu'on a su garder les bonnes choses de ces gens qui étaient chez nous. Amb el que fa referència al saber, la cultura, les llegendes, els contes, o sigui, quantitat de coses de tota la gent que hi ha hagut, nosaltres les hem sabigudes plasmar i acceptar-les i introduir-les en les nostres llegendes, els nostres contes i les nostres tradicions.
1: Sí, tant.
0: Perquè bé, moltes de les tradicions nostres segurament bé, ens venen de lluny i de llunyanies contrades que nosaltres fins i tot doncs, d'on venen.
1: Exacte.
0: Però les hem adaptades i les hem mantingudes. Que això sempre és una cosa molt bona. I encara, com dius tu, l'altre dia que ho deies, que és una veritat, avui en dia hi ha potser una mena de revifalla de trobar a recuperar certes tradicions sí. i certes coses.
1: Sí,
0: amb els menjars, amb els balls,
1: sí, sí,
0: amb la mena de ser. Després una altra cosa. Jo, per exemple, he estat a diferents llocs de l'estat ibèric i quan veig que, per exemple, gairebé tots els pobles de casa nostra, que siguin els pobles valencians també, els germans nostres, que siguin els mallorquins, hi ha associacions, hi ha agrupacions de dones. A casa nostra la dona té una mena, no sé, vull dir que té aquesta mena de ser de voler dir estiguen aquí i intenta recuperar el màxim dels drets que té. Potser malament per nosaltres, però en fi, això ja farà, això serà un altre programa on dia que invitarem nenes catalanes perquè parin aquests problemes.
1: Molt bé.

0: Et donc, Sandy, par exemple, tu m'as parlé, disons, les monuments qui sont les plus importants de la Ràpita. Donc, façana de convent de les monges, Sant Joanistes, al segle XVI, un mirador, torre de vigilància o torre de guaita, com es pugui dir de l'època romana, edificis del segle XVIII, els porxes, l'església nova i la glorieta. Les esglésies, la Santíssima Trinitat i de Sant Josep Obrer. C'est vrai, de toute façon, c'est des tours, des vieilles tours moyenâgeuses un peu parsemées à droite, à gauche, on en trouvera assez facilement dans ces régions-là. Moi, je vais pas loin des terres islamiques, si. De votre côté des Lèbres, des terres aussi qui ont été colonisées et peuplées par les Romains et qui servaient de passage d'un endroit à l'autre. Donc ce n'est pas étonnant que ces tours de guet, ces tours de vigile, torres de guaita, que diem nosaltres, doncs, hagin servit i han estat posades una miqueta, no a dojo, perquè no n'hi ha una cada 10 metres ni 20 metres, però en certs llocs escaients doncs, n'hi ha, que permetien a la gent doncs, de poder vigilar també a vegades de l'assalt de gent que venia pel mar. Sí. Doncs una cosa o l'altra és una de les coses, diríem, que es troba fàcilment en aquestes contrades nostres, eh? Després, per exemple, els conreus principals és l'arròs.
1: Sí.
0: És per excel·lència. I en canvi, el que és curiós, en fi, és curiós, diríem, perquè jo, que no soc d'aquella contrada, i es deu notar per l'accent i tot, doncs, per exemple, veig que hi posa, bé, la ramaderia, vaques, ovelles, granges de pollastres, títols i conills. Bé, però per exemple no m'imaginava que hi haguessin que el bestiar de vaques fos bastant important en la regió. Els de bens sí, perquè els bens a Catalunya, vagis per on vagis, els ramats d'ovelles sempre n'hi ha hagut.
2: Sí, el que passa és que per exemple, primer tenint en compte que sobretot les Terres de l'Ebre i les comarques, diguem-ne, de Castelló, com que hi ha molta tradició festera de bous.
0: Ah, d'acord.
2: Doncs, si no recordo malament, a les Terres de l'Ebre, per exemple, el que és el delta, de l'Ebre, hi ha dos com es diria en català, dos criadors de bous expressament
0: per les festes, per les festes. Els correbous
2: per corregir i tot això, és clar, i si hi ha els bous també hi ha les vaques.
0: Ben segur. No, perquè
1: si no, pobres d'ells.
0: Aturem-se, perquè si no, pobres d'ells, eh? No, evidentment, hi ha l'élevage de vaches de taureaux dans la région, parce que une tradition populaire, comme tu dis, séculaire dans la région, c'est courir les veaux.
1: Sí, sí.
0: On lâche les taureaux et après es posen els bous embolats també.
1: Exacte.
0: En alguns llocs.
1: Sí.
0: Doncs hi ha diverses tradicions que fa que esclar, es necessiten aquests animals.
1: Sí, sí.
0: Jo per això es deia, si no pensava en aquesta cosa, i només deia, bé, les ovelles sí, però l'altre no, pot ser que s'hagi canviat els costums, perquè no sempre estic a viure amb els mateixos costums, però vull dir que el ramat d'ovelles és el més escampat que hi ha
2: d'ovelles
0: a Catalunya. Sí, no ens podem queixar, que és una cosa, quan hi posem un pastor en el pessebre és per alguna cosa.
1: Tenim
0: les ovelles i tothom, Doncs, per exemple, hi ha reserva natural, la Punta de la Banya, zona d'identificació de flamencs, rius, situada a prop del riu Ebre, les fonts d'Emburgà, les vies de comunicació amb dites carreteres, autopistes, ferrocarrils, indústria, pesca, explotació salinera des de l'època mitjaval, la tradició del comerç saliner és una constant predominant en aquesta part del delta. Salsí, c'est des endroits que hi ha des salers. Sí. Hi ha des salers que depuis Moyen-Âge on a extrait le sel, disons, pour commercialiser, et évidemment, c'est une fontaine, une source d'ingrés, disons, pour un village et pour un autre. On va écouter une musique de plus, Sandy, et después ens vas a parler de la gastronomie.
2: Sí, sí,
0: et tant. Parce qu'il y a énormément de choses, et aujourd'hui, on va s'étendre un peu plus sur la gastronomie, parce que, non, si nosaltres així estem seriosos, i amb això, estaríem una miqueta més.

0: Santi, maintenant, tu vas nous parler, disons, de quelque chose qui est typique. On parle toujours, un jour, on a déjà dit qu'on va faire un programme entre, avec les commentaires que nous faisons hors micro.
1: Sì.
0: È verità, perché parliamo sì, nosaltres sì, fuori sì. Del micro, è una cosa. Sì. Nosaltres, come vediamo, quando on voit ici, per esempio, dans les documents qu'on nous a fait parvenir, on voit ces photos en couleur, des plats typiques de la région. Moi, j'ai mis une expression qui est très catalane, que disons que même avec un repas comme ça, je dis, ne vous en faites pas, le pain, c'est moi qui l'amène. Non, ne vous préoccupez pas, ce que j'en convoque. Parce que son panais, nous sommes des gens, c'est vrai qu'on aime le pain. Le pain, c'est quelque chose de traditionnel. Mais, Santi, jo crec que tens interès a parlar una miqueta del que ens vas a dir.
1: Sí, perquè, a més, s'ha de dir, s'ha de reconèixer que sóc un enamorat de la cuina rapitanca i que sempre que puc, 3-4 vegades l'any, doncs vaig a menjar un bon àpat a la ràpita perquè, sincerament, m'agraden totes les cuines de catalanes, però a la ràpita per mi té quelcom d'important.
0: Però és que jo, per exemple, un encís només tu no ets de gaire lluny, en fi, no
1: sóc de Reus.
0: De Reus. Doncs bé, jo que sóc de la Franja de Ponent, sí. O la part de Barcelona, a més... Abans no, abans, ara no és difícil, si va a qualsevol moment en un lloc o en un altre,
1: sí, sí,
0: però abans no. Era molt més difícil.
1: No, abans sí, però ara...
0: Doncs bé, continua, sí. Ara que dos, perquè...
1: I
0: què és el que t'agrada més, el peix o altre tipus de menjars?
1: És que bàsicament a la ràpita és peix i marisc.
0: Peix i marisc.
1: I ara us en parlaré una miqueta, i només per fer-vos una idea del que és el menjar el peix i el marisc a la ràpita, aquí en la publicitat que tenim que ens han enviat des de l'Ajuntament de la Ràpita ho resumeixen amb una frase que ho diu tot: menja't la Mediterrània.
0: Disons que voilà, pour les gens qui comprennent pas le catalan, mais devant des plats comme ça, c'est facile à comprendre
1: sí.
0: Le catalan.
1: Sí,
0: donc
1: sí.
0: Le mot de passe, c'est mange la Méditerranée. Ça, c'est l'expression
1: sí, sí.
0: Pour dire mange la Méditerranée, parce que là, on a la Méditerranée devant nos yeux.
1: Exacte.
0: Tout ce qui est bon, la Méditerranée, on l'a là.
1: Sí, sí.
0: Doncs continua,
1: sí, sí,
0: que jo
1: sí,
0: estic
1: sí,
0: aquí
1: sí.
0: I estic guaitant això, sí. M'interessa molt. Sí.
1: Doncs bé, la gastronomia rapitanca és un calidoscopi de gustos, de colors i de formes on s'entremesclen l'apreciat peix i marisc i les varietats culinàries de l'immens delta, per exemple, l'arròs. Mm-hmm. I la fideuà i tot el que...
0: No. Quedem només amb arròs, ja en tenim prou per ara, eh?
1: Hi ha, però, un element que destaca sobre els altres. Aquest element és la mar Mediterrània. Els nostres cuiners i cuineres, rapitencs i rapitenques, aconsegueixen treure totes les possibilitats de la riquesa que guarda el mar en les seves entranyes per tal d'oferir-la a tots aquells paladars que la vulguin gaudir. La palaia, que seria el llenguado, el lluç, el moll, el roger en altres contrades catalanes, el rap, la ladroc, el seitó o l'anxova, el grúmol, el grúmol, que serien les petxerines aquelles grosses, el musclo, el nostre llangustí, la sípia, l'escamarlà, el caragol de mar...
0: Ai.
1: Són els productes que els pescadors rapitencs capturen a diari després d'una dura jornada de treball, però també agraïda de feina, primera matèria de la qual després generacions que han cuinat el fruit de la mar esdevindrà el veritable director d'orquestra per fer amb imaginació i saviesa un dels plats que han fet famós Sant Carles de la Ràpita al llarg de tot el litoral català.
0: O sigui que hi ha una quantitat enorme de varietats de...
1: Sí, sí, sí,
0: però esclar,
1: sí.
0: Els ingredients
1: és impressionant,
0: són,
1: impressionant.
0: Són més... jo només et dic que el que tenim aquí davant dels ulls
1: sí, sí, sí,
0: és
1: sí.
0: Impressionant perquè hi ha una mostra, només hi ha una mostra diguem de 8 plats diferents en si, però es queda un aclaparat
1: sí, sí,
0: en el
1: sí,
0: sentit
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: Mais c'est vrai. On reste vraiment surpris de voir ces plats qui sont cuisinés, qui doivent être cuisinés avec un art, un savoir-faire, et qu'on vous propose, parce que nous, c'est vrai, qu'on soit du nord ou du sud du pays catalan d'avant-ensemble, bon, la mer, on n'a pas eu tellement loin, pour ainsi dire, on n'a pas tellement eu la mer loin. Ce qui fait que nous sommes tous très portés pour tout ce qui est repas à base des fruits de mer.

0: Sí, sí.
1: El mar és una cosa que ens dona com a terra, com deies tu abans, no és només per dir vaig, llenço les xerxes i les omplo, sinó que és un treball també que comporta, que lleva també les seves dificultats, el seu treball esforçat, les seves coses. Però esclar, aquests llocs, doncs, escolta, i aquí mateix hi ha una fotografia en què es veuen, deu ser la crida, la subhasta de peix, sí, o que sigui, la llotja, doncs, escolta, mare diu, a mi m'agrada molt menjar de l'interior, però em trec les espardenyes davant d'un bon menjar mariner, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Mena de dir-ho, eh? Si les expressions que potser aujourd'hui on les emploie plus au pays catalan, mais disons, j'élève mes espadrilles, je les enlève devant un bon plat de fruits de mer.
0: Sí, sí, millor que convingui.
1: No, però vull dir, són unes coses formidables. Doncs no és d'estranyar que des endroits com Sant Carles a Ràpita et puis jouir, disons, d'une renommée si grande, d'abord par son passé historique, par la beauté de ses terres, par l'enchanteresse, disons, vie de ces sites merveilleux, et pour sa cuisine aussi, qui est vraiment extraordinaire. On va écouter un peu plus de musique et on continue avec...

0: parlé de la cuisine, on a parlé de l'histoire, on a parlé des faits les plus importants de San Carlos, de la Rápida, aussi de la Rápida. Mais chez nous aussi, on vous a dit qu'on est très assujettis, on est très porté aussi pour les fêtes. Les fêtes, c'est notre climat, c'est notre savoir, c'est notre art de vivre, c'est notre beauté de la nature, c'est ce climat merveilleux que nous avons qui fait que nous sommes portés aussi pour les fêtes. C'est quelque chose, si on n'aurait pas une fête, c'est pas les faits, je crois que c'est une appréciation tout à fait différente. Je ne crois pas, Santi, qu'en penses-tu? Je ne crois pas que chez nous, c'est pas l'histoire de parce qu'on ne travaille pas. C'est surtout de participer à quelque chose.
1: Suposo que és una qüestió tradicional també, i nosaltres els catalans estem molt donats per les tradicions, perquè abans la gent, quan acabàvem de treballar, sobretot quan acabaven, perquè clar, jo tampoc sóc tan gran, però sobretot els pescadors, sobretot em refereixo que aquelles feines tan dures dels pescadors i de la gent de la terra, que treballaven pràcticament de sol a sol o de nit o pràcticament parlant tota la nit, després quan arribava la festa major això ho aprofitaven, s'aprofitava de bo. I com que també som donats per les tradicions, tot això ha anat persistint i per això nosaltres donem tanta importància a la festa.
0: Jo he vist en pobles de l'interior, de les terres de Ponent, en què la gent doncs treballava, com dius tu, de lluna, de sol a lluna.
1: Sí.
0: Però quan era el dia de la festa, ai, mare Déu,
1: clar.
0: Una hora abans de que llançaven els coets en l'aire per dir que era la festa, aquell oncle o que sigui, o iaio. Sortia, es preparava, es vestia, i encara que només fos per migdia,
1: sí.
0: El dia aquell i el dia següent migdia més, aquell senyor anava vestit, no que anava vestit de mudat perquè els mitjans econòmics no hi eren, però es posava el vestit de vellut, la faixa ben alta,
1: sí.
0: I el mocató, que ells deien el moquero,
1: sí.
0: Però ells sortien, però la festa és això, tenia que ser la festa així.
1: Sí. Bé, sobretot per concloure, les festes populars rapitenques són el 16 de juliol, la Mare de Déu del Carme, que és la patrona dels pescadors.
0: Sí.
1: El 25 de juliol, Sant Jaume, que serien les festes majors. El 8 de setembre, la Mare de Déu de la Ràpita. Abril i maig, la Fira Nàutico-Pesquera. I agost i setembre, doncs, les jornades gastronòmiques, en què tots els restaurants fan un menú especial.
0: Ah, voilà, donc c'est ces journées gastronomiques, il faut pas oublier d'y aller. Tous les restaurants, ils font un menu spécial et peut-être invite les gens à manger. Ce serait pas étonnant parce qu'on a un caractère comme ça. Mais donc, Santi, je crois que le notre programme est arrivé à la seva fi, eh?
1: Sí,
0: donem les gràcies aux nostres amics de l'Ajuntament de la Ràpita pour les informes que nous ont donat, i els diem, doncs, fins au programa que ve, i gràcies per el que han fet per nosaltres. Adéu, Plàtol Amunt.
1: Adéu, adéu.